0: Yesu dini mu
1: amen
2: amen nyamisha nyinara
1: amen
2: no man am sendu chujwa 0556 178792 ye pon afre fre o fe ya be fa na enu de edi komo ne awu pese o kambiela o ka che ya ebetimi nu ache wa hi asem no why nyamika ho
0: amen
2: we me pa che fa de ne
0: chujwa oda one so
3: 0559575 718 52 52 amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen